Man has cap a un pipat. Nadie hold this fan your heart. I crec que n'has de pou, so a que hauries confestat. És ahir m'han topiu pat.